rhythmic cycles of abuse died before the dawn.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 71%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 76%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 66%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 67%.

Ballo en els seus cabells com un fullet trist i rialler. Sí, tot sembla perdut,

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 64%.

0: són les 10, hora d'actualitzar-nos amb la Sara Riera. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El drama humanitari que hi ha darrere la crisi de Ceuta ja ha deixat almenys 67 víctimes mortals, segons dades oficials del govern espanyol.
1: Sí, però altres fonts apunten que podrien superar el centenar en un lloc, Ceuta, que no té la infraestructura per gestionar un nombre tan elevat de víctimes. Per Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, la repatriació dels cossos és complicada per la dificultat d'identificació i per l'accés a les mostres d'ADN, i molts acaben sent enterrats sense que les famílies els puguin identificar. Són declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
2: Zones, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
1: Maleno ha apuntat que tenen constància de gairebé 90 morts, però adverteix que la xifra serà més alta, una opinió que també comparteix Ramsès Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, que en declaracions també aquí al programa reclama una resposta ràpida de les administracions.
3: Es terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i al final també de l'amenaça, diuen, nuclear del règim iranià. En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Trump diu que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a aquesta negociació i assegura que així li han demanat Teheran i els altres països de l'Orient Mitjà. Afegeix que Israel dona suport a la seva decisió. Mentrestant, Israel, que continua bombardejant Gaza, malgrat l'acord anunciat divendres pels Estats Units que preveu un desarmament de Hamas i també la retirada de l'exèrcit de la franja. Doncs bé, aquesta matinada, almenys 8 palestins han mort per bombes israelianes a diverses poblacions de Gaza. Segons la defensa civil palestina, han impactat contra habitatges civils, contra llocs on viu la gent, cases. Dissabte, l'exèrcit d'Israel ja va matar també 8 persones en altres atacs a la franja. Hamas ha signat aquest acord per desarmar-se, anunciat per Washington, però posa la condició d'aquesta retirada gradual de les forces. Israel, com diem, encara no s'ha pronunciat oficialment. Mentrestant, a Grècia hi ha alerta màxima ara mateix pels incendis forestals, sobretot en una zona costanera a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho estan fent, de fet, en condicions que són extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Aquí, a casa nostra, Catalunya, avui baixa a 52 el nombre de municipis que estan en risc extrem d'incendi i es reobrirà l'accés a alguns espais naturals, Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant i també Prades. I una notícia destacada també d'aquesta jornada, a partir d'avui totes les empreses, les administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea, que, com diem, entra en vigor avui. Es considera, per tant, el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va crear a partir de l'escàndol provocat a finals del 2005, on es van viralitzar, segurament ho recordareu, milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 52%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 43%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 36%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora

0: Puja a 72 el nombre de xifres oficials de migrants morts a Ceuta, tot i que fons policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats aquests dies de la crisi migratòria. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, insisteix que treballen a contrarrellotge per recuperar la normalitat a la ciutat i per retornar als seus països d'origen a totes les persones. Aquest drama humà és precisament una de les derivades d'aquesta crisi migratòria. Les organitzacions no governamentals que treballen damunt del terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants i tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen hi ha per poder fer les repatriacions. Donald Trump comunica que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Assegura que ho fa a petició de Teheran i altres països del Golf. L'Iran ho nega i diu que el president nord-americà menteix. Com a mínim 8 persones mortes aquesta matinada per atacs israelians en diverses poblacions de Gaza. Divendres els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. Gràcies tant a l'alerta màxima pels incendis forestals que afecten, sobretot, una zona costanera de 60 quilòmetres, al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat gairebé 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. Els incendis també afecten d'altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. Rosalía ha actuat aquesta nit a Buenos Aires i ha demanat perdó per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial que es va considerar ofensiu per l'Argentina. Aquesta petició de perdó l'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'afecte per aquest país.
1: Esports.
2: El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi al trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. I Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja després que l'expedició que liderava rebés dijous l'impacte d'una llau a la muntanya de Broad Peak. Ja s'havien trobat 3 alpinistes morts i encara hi ha desapareguts.
0: Sol en general aquest migdia amb alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. A la tarda hi haurà alguna precipitació i tempesta al Pirineu i Prepirineu. Avui les temperatures són, si fa no fa, com les d'ahir, o una mica més altes, amb màximes entre els 31 i els 38 graus. Les més altes a Ponent, amb molta xafogor a prop del mar.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de la 1 del migdia, us parla Jaume Brufau. S'eleva a 72 el nombre de persones mortes migrants a Ceuta aquests dies, tot i que fons policials parlen d'un centenar.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 34%.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc mitjans aèries dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura a l'organisme.
2: Anem, doncs, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24-25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogor ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descarregar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Quan anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han perdut la vida intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
0: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
0: I en els esports, la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, disputa avui la segona etapa del Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat ja divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
2: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
0: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi exclusivament amb mitjans aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
2: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
0: I en aquest sentit i referent a aquests incendis, el cos d'agents rurals manté avui actiu el pla Alfa per risc precisament d'incendis amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
2: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
0: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
2: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar aquesta calor i què fer en cas de que tinguem un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
3: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
5: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
3: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
6: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
3: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
0: I és que aquestes onades de calor són cada cop més freqüents i intenses, i els refugis climàtics s'han consolidat així com una eina per protegir la població de les altes temperatures.
2: Precisament a Terrassa fa 4 anys que hi havia un primer mapa de refugis climàtics amb 18 punts oberts. Avui ja en són 56. Aquest any s'hi han incorporat un de nou, el casal Anna Murià. La particularitat és que està gestionat per famílies i està destinat a nens i nenes d'entre 0 i 6 anys. Ens n'informa des de Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
7: L'espai està autogestionat per voluntàries del mateix grup de mares feministes de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament, AIUCOP i Petra Maternitats Feministes. La voluntat de les impulsores d'aquest refugi, però, seria que se n'acabés encarregant al mateix Ajuntament. La Beatriz Pérez és una de les mares impulsores d'aquest projecte.
8: Poder fer front a un projecte com el que nosaltres estem demanant, per nosaltres és feixuc, perquè això, tenim criatures, tenim feina, tenim cases. Llavors, que l'Ajuntament se'n faci càrrec és el que volem.
7: Les famílies que s'acostin a aquest refugi es trobaran amb un espai climatitzat i adaptat per als més petits. A més, també s'organitzen diverses activitats, des d'un grup setmanal de criança el dimarts a la tarda a un contacontes la setmana vinent.
0: Seguim parlant d'aquests refugis climàtics, en aquest cas el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que també n'és un d'aquests.
2: L'equipament posa a disposició del veïnat i dels visitants diversos espais d'accés lliure al Raval per protegir-se de les altes temperatures, com ara el pati de les dones, les zones de descans del vestíbul i l'espai familiar. A més, té programació gratuïta de tallers i projeccions destinada a les famílies.
9: A casa fa molta calor, venim a veure cinema en família i així passem el dissabte a la tarda.
10: A mi m'agrada perquè puc dibuixar, llegir, s'està millor i no fa tanta calor.
11: Aquest espai amb temes de tallers, una miqueta de manualitats, i bueno, trobo que és una bona opció.
12: Prefereixo que siguin espais de cultura que no et diguin vés al Corte Inglés a passar fred, saps?
2: La iniciativa arriba després que el refugi climàtic, aquí precisament en l'ECCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fos reconegut el 2025 amb el Premi al Millor Refugi Climàtic de Barcelona, ubicat en un edifici, en el marc dels Premis Agenda 2030 Barcelona Més Sostenible.
0: Seguim parlant de refugis climàtics. En aquest cas, el voluntariat ambiental i social de Call de Tenes ha dedicat aquesta edició a construir-ne un de nou davant del cementiri.
2: Els voluntaris han valorat aquesta experiència.
13: Avui hem parlat amb els amics i no sé, com que abans fèiem el casal de sisè, ara ens toca aquest. Fer coses amb la gent gran i això, i ajudar-los.
14: Jo hi havia gent que ja la coneixia, però hi havia gent que no l'havia vist. Tu, però divertit.
15: També, això. Igual.
16: Sí?
15: Igual.
2: Aquest camp de treball té la particularitat que els joves d'entre 12 i 16 anys aprenen oficis tradicionals de la mà de persones adultes i sèniors del municipi.
0: Obrim plana política. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
2: Han actualitzat les xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
17: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
18: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
17: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
0: Parlem ja de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
2: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat.
0: I més successos. 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú després d'estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes. En un accident no hi ha hagut cap supervivent.
2: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
0: I encara més successos, perquè un home va resultar ferit de gravetat ahir després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
2: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
0: I parlem ara de mobilitat. Amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Centre i Molins de Rei a la línia R4 i la mateixa estació de Martorell Central i Rubí, Can, Vall, Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al proper 9 d'agost.
2: Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.
0: Seguim amb més afectacions, en aquest cas a la capital. La Ronda de Dalt tindrà des de demà dilluns un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de la Ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
2: D'acord amb el calendari previst, el carril quedarà tallat durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost. Segons l'Ajuntament, la reducció d'un carril lent durant aquests 3 setmanes permetrà optimitzar el ritme de feina durant l'agost i minimitzar talls nocturns en el futur, ja que s'evitaran una bona part de les tasques d'implementació i desimplantació de l'obra. Concretament, es faran tasques relacionades amb les instal·lacions del futur túnel. La previsió és acabar la cobertura de la ronda a finals del 2027, amb la col·locació de les darreres peces del sostre.
0: I encara més obres a Barcelona, aquest cas a l'Avinguda Meridiana, que continuen aquest estiu amb la pavimentació dels carrils de circulació, tot aprofitant la reducció de trànsit precisament durant aquest mes d'agost.
2: La pavimentació afecta el tram de la Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, que es troba en obres de remodelació integral des de la primavera del 2025. Els treballs han començat aquest dissabte a l'altura de

0: projecte que ara aspira a millorar la seguretat de milers d'infants.
1: La santcugatenca Pilar Moreno, infermera i mare d'un nen amb al·lèrgies alimentàries, ha creat Erix, una polsera pensada per facilitar la resposta en casos d'anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu que pot posar en risc la vida. Aquest projecte ha fet recentment un pas més en la seva trajectòria. Ens ho explica des de Cugat Mèdia la Sara Vella.
2: La pulsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Sentim Pilar Moreno.
3: Des del 22 de juny ja estan a la venda les farmàcies i també a través d'una web de la distribuïdora farmacèutica. Es ven a totes les farmàcies del país, de tota Espanya, i illes també, i després també la web que es diu Dietètica Central.
2: Les pulseres Erix incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector d'adrenalina en cas d'emergència. N'hi ha dues versions, de color verd i blau, en funció del model d'autoinjector que utilitza cada infant. L'objectiu és clar, reduir el temps de reacció davant d'una emergència.
0: I parlem ara també de memòria històrica. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, ha posat en marxa una nova ruta pels espais emblemàtics de la Guerra Civil al municipi.
1: Una iniciativa que té com a objectiu explicar com es va viure el conflicte bèl·lic entre la ciutadania. A través del web Visiteu Caldes o amb els codis QR, els usuaris podran aprendre què va succeir en els 11 indrets que inclou el recorregut. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
4: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa que s'ha posat en marxa coincidint amb els 90 anys de l'inici del conflicte bèl·lic. La ruta passa per 11 espais emblemàtics que van tenir un paper important durant la guerra. Les autores de la ruta són dues exprofessores de l'Institut Manol Huguer de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho explica la directora del Museu Termàlia de Caldes, Ana Montleu.
5: És un tema del que li costa molt parlar i que hi ha una ferida encara molt oberta, i ens semblava que era una bona opció tant per poder ofertar als calderins o per poder ofertar a la gent que ens visiti i tingui ganes de conèixer què va passar a Caldes en aquest període.
4: Alguns dels edificis que inclou la ruta són el Casino, l'Església de Santa Maria, la Plaça de l'Àngel, el Centre Democràtic i Progressista, els Balnearis o la Vallesana, entre d'altres. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a turistes és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes. Aquesta nova proposta està finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de Memòria Democràtica.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Festival Terramar de Sitges, que va viure ahir una de les nits més esperades de la seva novena edició, amb el retorn de Sergio Dalma, que va omplir l'auditori en totes les localitats exaurides.

0: L'artista català va presentar Ritorno a Via Dalma, un espectacle que recupera l'univers musical italià que ha marcat una part destacada de la seva trajectòria i que combina amb els grans èxits del seu repertori. 15 anys després de la publicació del primer Via Dalma, el cantant torna a aquest projecte amb el seu 23è treball discogràfic. Si els anteriors àlbums estaven centrats en els grans clàssics italians, aquesta nova proposta amplia el repertori amb cançons de diferents generacions, que també van esdevenir molt populars entre el públic català i espanyol.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas el Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la seva 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'Elèctrica Dharma, que va haver de portar el seu d'espectacle, la Dharma, a un pam, dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet

0: massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
1: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
0: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
2: I també parlem de castells, perquè els castellers de Vilafranca i la plaça de Vilanova es retroben amb el Castell de Déu, el primer de l'any. La colossal construcció va encapçalar una actuació sensacional dels Verds, que tot seguit van desplegar part del seu gran ventall per acabar signant un pòquer extraordinari.
3: L'èxit també es va escampar entre la resta de colles de la Diada, que també van sortir de plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Doble gamma extra de la Jove de Tarragona, amb l'estrena inclosa del Pilar de 8 i clàssiques de 8 dels Nens del Vendrell i dels anfitrions, els Bordegassos de Vilanova.
2: Són les 2:22, anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem avui parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida a la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
3: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2:24.
2: Canviem d'esport. En natació artística, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de París.
3: La final es disputarà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall en la final de solo lliure, després de sumar dues medalles de plata aquest dissabte. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanca Lilou Lluís.
2: Ens n'anem al futbol, en aquest cas femení. Comencem amb els amistosos de pretemporada. La Lliga F, el Badalona Women, va perdre per 1-2 amb el Montpeller en un partit jugat a Peralada. La crònica del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: El Badalona Women va perdre el seu primer partit de pretemporada per 1-2 contra el Montpellier. L'equip francès va marcar els dos gols a la primera meitat, mentre Paula Sánchez va anotar la diana del conjunt badaloní al minut 88. Al minut 32, després que Maria Valenzuela sortís de la seva àrea, Natàlia va xutar des de lluny per posar l'1-0 al marcador. Abans que s'acabés la primera part, Fontaine va convertir un penal provocat per Cristina Acubedo. A la segona part, l'equip badaloní va dominar més el partit. No obstant, només va poder anotar un gol al minut 88, obra de Paula Sánchez. Escoltem el tècnic Marc Ballester i les seves sensacions sobre aquest primer partit.
6: Que tant a la primera com a la segona part hem tingut coses que amb les que ens quedem i coses que ja hem començat a treballar, que s'han començat a donar, i altres que, evidentment, doncs, un, per falta de treball, i dos, doncs, per també aquesta falta d'entesa entre jugadores noves, jugadores que porten temps, doncs, que hem d'anar corregint, però bueno, tenim molt de temps fins al primer partit de Lliga.
5: Els propers partits del Badalona Women es jugaran a Salou els dies 6 i 7 d'agost. El rival seran el Bristol City i el Villarreal.
2: Més amistosos en aquest cas de futbol masculí. Unió Esportiva Olot i Nàstic van empatar a un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa. A la crònica d'aquest partit des d'Olot Televisió, Francesc Fernández.
7: El conjunt de Roger Vidal va sortir reforçat del partit davant el Nàstic de Tarragona, empatant a un gràcies a un gol de Mario Rodríguez a la primera part, que va ser contrarrestat pel de Joan Proens al segon temps. L'equip visitant va ser dominador durant gran part del partit, però la solidesa defensiva i la gran actuació de Jordi Saucedo van evitar que el partit es decantés cap al bàndol visitant. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, destaca la importància de no perdre aquests partits i sortir amb sensacions positives en un partit que va anar de menys a més pels interessos olotins.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. A la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar i sobretot amb joc.
7: L'Olot jugarà el seu pròxim amistós diumenge que ve a les 9 de la nit, davant l'acabat d'ascendir a segona divisió Centre d'Esport Sabadell.
2: I aquest dilluns comença el municipal del Guinardó la 40a edició del torneig d'històrics del futbol català.
3: El duel entre l'Hospitalet, vigent campió, i el Sants obrirà foc al grup 1 amb el Reus a segona federació a l'espera per al segon i tercer partit. L'edició femenina del torneig es farà del 3 al 6 de setembre.
2: Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Actualment coneixem 79 satèl·lits de Júpiter, els 4 principals o galinians, i 75 satèl·lits molt més petits. Dels 75 satèl·lits petits, 4 són regulars i la resta irregulars. Els 4 regulars són els més interiors, tenen òrbites directes, es mouen en el mateix sentit que els satèl·lits grans, quasi circulars i no gaire inclinades respecte del pla equatorial de Júpiter. S'anomenen Metis, Adrastae, Amaltea i Tebe. Són font de la pols que construeixen els seus anells. Els satèl·lits irregulars estan molt més lluny del planeta que els 4 satèl·lits galineans. Les seves òrbites són directes o retrògrades, tenen inclinacions elevades i grans excentricitats. Aquestes llunes probablement van ser capturades per Júpiter i algunes d'elles encara no tenen un nom oficial. S'han dividit per famílies segons les seves òrbites. Les famílies són Temisto, és una sola lluna i és la lluna regular més interior amb òrbita directa. El grup Himàlia es tracta d'un grup de 7 satèl·lits on destaca Himàlia, Leda, Listea i Elara. També tenen òrbites directes. Carpo, que és una altra lluna solitària i d'òrbita directa. S/2016J2 és una altra lluna solitària i directa. El grup Karma és un grup de 19 satèl·lits de moviment retrògrad. És molt homogeni pel que fa al seu color vermell pàl·lid i es creu que s'originà del trencament d'un asteroide troià. El grup Ranquer és un altre grup de moviment retrògrad. Conté 21 satèl·lits, la majoria dels quals apareixen grisos. Es creu que s'haurien format a partir del trencament d'un asteroide capturat. I el grup de Pasiphae és un altre grup dispers de 21 satèl·lits. Els seus colors varien significativament del vermell al gris.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Cinc mitjans aèris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis, avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Precisament anem a conèixer la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24-25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogor ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Quan anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria de Ceuta.
3: Han actualitzat xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
1: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
1: I en els esports, la ciclista Paula Blasi ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
3: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aèris dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
1: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer-hi tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar els bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi amb mitjans únicament aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
3: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
1: I per la seva banda, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa per risc d'incendis precisament avui amb una cinquantena de municipis al nivell màxim de risc. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central.
3: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar la calor i què fer en cas de patir un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
4: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
6: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
4: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
7: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
4: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
1: Seguim parlant d'aquesta calor extrema, en aquest cas perquè ha tornat a provocar importants pèrdues al sector del musclo. La mortalitat es va avançar al juny i el portaveu de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Gerardo Bonet, explica que els productors s'adapten com poden a aquest nou context climàtic.
8: Estem intentant fer la campanya més curta, intentar començar més pronte, però clar, a la començar més pronte també estem limitats, que el que mana és la qualitat del musclo. No pots començar quan vols tu, sinó que quan el musclo està bé per poder-lo treballar. I estem en este condicionant. Enguany ja van a començar pràcticament a primers d'abril, però doncs així, pues, abans acabaven, jo fa l'any 2010 van acabar el 24 de setembre, enguany vaig acabar el 8 de juliol, perquè veies la diferència que hi ha. O sigui, ja estem fent tot el possible per part nostra.
3: De mitjana, les pèrdues s'eleven al 20%, uns 500.000 quilos, però hi ha productors que han patit pèrdues de fins al 80% de la collita. El canvi climàtic fa anys que impacta en el sector, que tot i avançar i escurçar la campanya, ha passat de produir més de 4 milions de quilos de musclo a recollir-ne només 2,5 milions. A més, són ja 3 de 4 campanyes en què la cria se'ls mor en un mar reescalfat i l'han de comprar a altres països amb el sobrecost de producció que això suposa.
1: I d'altra banda, després d'uns mesos en funcionament, Ogassa, al Ripollès, ha inaugurat oficialment la seva nova estació meteorològica.
3: Un equipament de gran rellevància, ja que, segons els experts, serà una eina clau per estudiar els efectes del canvi climàtic, especialment aquest augment de les temperatures. A més, la seva ubicació també destaca perquè el municipi es troba dins de la zona amb més dies de tempesta per any de tot Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
9: El municipi d'Ogassa ja disposa de la seva pròpia estació meteorològica, un projecte que neix gràcies a la col·laboració conjunta entre el meteoròleg Eloi Codormí, l'Ajuntament d'Ogassa i Meteoguilleries. Aquest equipament permetrà mesurar les dades de temperatura, la humitat o la precipitació acumulada al municipi. Escolteu el director de Meteoguilleries, Lluís Solanes.
10: Partint d'informació en temps real, per generar també una base de dades històrica que permet en el futur fer treballs de recerca i d'investigació, investigació i saber quin clima tens, això és molt important. I aleshores també, sobretot per aquest aspecte de que la informació meteorològica cada dia és més important i més rellevant.
9: Més enllà de registrar les dades del dia a dia, la nova estació serà una eina de gran utilitat per analitzar els efectes del canvi climàtic, ja que aquesta informació permetrà estudiar l'evolució dels diferents fenòmens. Així ho explica Eloi Codormí.
11: Un temps que el clima està canviant de manera molt ràpida, que estem tenint cada vegada més fenòmens extrems, mesurar aquests fenòmens serà la millor manera de decidir en un futur si necessitem noves instal·lacions, si hem de fer gestió forestal, i també tenim unes dades que ens ajudaran a prendre millor aquestes decisions. Per tant, jo crec que és molt, molt positiu.
9: El municipi també disposa d'una càmera que facilitarà el seguiment, per exemple, de la cota dels núvols i també de la cota de neu.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
3: Han actualitzat les xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
12: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
13: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
12: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
1: Parlem ara de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altes accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons informen els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament a un centre especialitzat.
1: I més successos, perquè 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes en un accident on no hi ha hagut cap supervivent.
3: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, integrants de dues famílies i una parella alemanya i la citada parella espanyola, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
1: I encara més successos, un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
3: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra van rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
1: Parlem ara de la Setmana Mundial de la Lactància Materna. El dolor durant les primeres preses, les expectatives massa altes i la manca de suport especialitzat continuen sent alguns dels principals obstacles perquè moltes dones puguin viure la lactància com desitgen.
3: Amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, Cugat Mèdia conversa amb diverses professionals de la salut per conèixer els principals reptes que afronten les mares durant aquest procés.
14: Tant les llevadores com les assessores de lactància coincideixen que una bona preparació durant l'embaràs i un bon acompanyament durant les primeres setmanes del postpart són claus per prevenir dificultats i aconseguir la lactància desitjada. Mentre que per al nadó la lactància materna és un procés instintiu perquè neix amb el reflex de succió, a la mare ningú no li ha ensenyat a donar el pit. Dolor, dubtes, clivelles o la sensació de no estar fent les coses bé són algunes de les dificultats amb què es troben moltes dones després de donar llum. La infermera i assessora certificada de lactància, Anabela, destaca la solitud amb què sovint les dones viuen el postpart.
15: Les dones doncs, estem molt soles, perquè del part de l'embaràs és com que tothom en parla, tothom té aquella necessitat d'aprendre a parir. Però de la lactància, després, no, quan et donen el teu nadó i estàs allà, no, en aquella habitació sola, què passa?
14: La professional afirma que encara queda camí per recórrer, perquè totes les mares rebin el suport que necessiten. Bella reclama que els hospitals incorporin consultores acreditades en lactància i més professionals especialitzades.
1: I parlem ara de comerç local, en aquest cas a la demarcació de Tarragona. Els comerços tarragonins tanquen el primer tram de les rebaixes d'estiu, que asseguren ha estat productiu.
3: A més, uns 600 establiments de la ciutat han actuat com a refugi climàtic, un fet que els ha donat visibilitat de cara als potencials compradors. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
16: La presidenta de Pimec Comerç Tarragona, Estefania García, ha explicat a Tarragona Ràdio que el fet d'haver impulsat una mesura per ajudar la gent a aixoplugar-se de les altes temperatures s'ha acabat convertint en un plus per la promoció de les vendes aquest estiu als comerços de la ciutat. Tot plegat ha afavorit les vendes en una campanya de rebaixes on els hàbits han canviat, segons admeten els comerciants. La gent ja no espera el període de descomptes perquè n'hi ha al llarg de l'any.
17: Les rebaixes aquest any ha sigut molt productives. La veritat és que els estocs i el que s'està tenint ara mateix és tot sortida, i la veritat que és molt positiu de poder tenir tant les rebaixes com un valor afegit d'un refugi climàtic i fer aquesta sinergia, no? i aquesta voluntat de donar el servei a l'usuari final.
16: 600 establiments a la ciutat s'han adherit a la campanya de refugis climàtics que ha buscat reforçar el paper del petit comerç i apropar-lo a ciutadans i turistes.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Miqui Núñez va oferir un concert ple d'energia i bon ambient al Festival Cap Roig, en una actuació marcada per la proximitat amb el públic i un repertori que va combinar alguns dels seus grans èxits amb temes més recents.

0: Amb les entrades exaurides, l'artista va demostrar una vegada més la seva capacitat per connectar amb els assistents gràcies a la seva espontaneïtat i al seu estil fresc i optimista. La vetllada va estar marcada per un ambient festiu amb el públic cantant i gaudint, de principi a fi, d'un espectacle dinàmic i emotiu en un dels escenaris més emblemàtics de l'estiu.
1: Marxem ara al Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn d'Elèctrica Dharma, que va haver de traslladar el seu espectacle, la Dharma a un pam, a dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: Són les 2:49, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida de la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit ja farà una mitja hora d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició, a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2 minuts i 24 segons.
1: Parlem també de natació artística. L'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de natació de París.
0: La final es disputarà demà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall a la final de solo lliure després de sumar dues medalles de plata ahir dissabte, primer en el duel mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la de Perpinyà, Lilu Lluís.
1: Parlem ja de futbol, amistosos de pretemporada aquest dissabte. Empat de l'Espanyol, en aquest cas a 3 gols davant del Middlesbrough, en el que és el segon partit dels blanquiblaus de la seva gira per Anglaterra.
0: Els gols de l'equip blanquiblau els va fer Marcos Fernández, Dolan i Javi.
1: També va jugar el Girona, en aquest cas que va perdre per 1-4 davant l'Arsenal al trofeu Costa Brava, també en un partit disputat ahir a Montilivi.
0: El gol dels gironins va ser obra d'Arnau.
1: I també a la segona divisió, el Sabadell i l'Andorra van empatar a 0 en l'amistós disputat al CAR de Sant Cugat. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Empat sense gols en l'amistós de pretemporada disputat entre el Centre d'Esports Sabadell i l'Andorra, dos equips que enguany es retrobaran a la Lliga Hypermotion. Un partit disputat al CAR de Sant Cugat a porta tancada i que va tenir molt poques ocasions. Això sí, molta intensitat, molta competitivitat i fins i tot alguna picabaralla entre dos equips que van voler buscar la victòria i es van prendre l'enfrontament seriosament. És el que destacava precisament el tècnic arlequinat Ferran Costa.
6: Crec que és un partit que ens serveix en la nostra preparació, que ens suma, Hem de ser conscients doncs, de que tenim un repte molt gran per endavant, de que encara ens queda molt per fer, tant a nivell de plantilla com a nivell de preparació, i el que hem de garantir és poder ser competitius per tindre aquest temps en la competició, d'anar consolidant coses, d'anar trobant la nostra millor versió.
7: El pròxim compromís del centre d'esports serà contra un altre rival de segona divisió, el Girona, el pròxim divendres.
1: Més amistosos, Unió Esportiva Olot i Nàstic de Tarragona van empatar un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa.
0: Roger Vidal, entrenador de l'Olot, creu que l'equip ha sortit reforçat.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. En la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc, no? La primera part sí que ens ha atacat molt el Nàstic, però venia perquè l'Olot no era capaç de ser protagonista en bola o de fer durar les jugades.
1: Per la seva banda, el Sant Andreu va empatar a un gol contra l'Espanyol B a la Dani Hark en el segon test de la pretemporada. El Reus Redis, en aquest cas, també va empatar 0 davant el Manresa. Precisament la crònica del partit dels reusencs des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
9: Empat sense gols en el primer partit de l'era d'Idual Bacara al capdavant del Reus Futbol Club Redis. L'entrenador Logi Negra ha posat per alinear dos ondes diferents a cada part amb la voluntat de donar minuts a tots els integrants de la plantilla. Durant la primera part, el més destacat ha estat una centrada de Marfè que ha refusat la defensa visitant. Ja a la segona, el protagonisme ha estat per Miquel Ustrell, que ha disposat de fins a tres ocasions per anotar gol, però bé per fora de joc o per centímetres, el marcador no s'ha mogut. Escoltem a Eduard Bacara.
10: Crec que jo no sé ho ha donat tot. Feia molta calor, hem fet dos onzes, hem mesclat molts jugadors, inclús jugadors han jugat fora de la seva posició, i en línies generals estic molt content del rendiment de l'equip.
9: Els reusencs disputaran aquest dilluns la fase de grups del torneig històric en el qual s'enfrontaran amb l'Hospitalet i els Sants.
1: Més partits, el Barça B rep avui el Tona a les 6 de la tarda a la ciutat esportiva Joan Gamper.
0: Un partit que podreu seguir per la xarxa Més.
1: I per la seva banda, l'Escala va superar per 3-1 el Badalona al municipal Nou Miramar. La crònica d'aquest partit des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
11: Primera victòria de la pretemporada del Futbol Club L'Escala per 3-1 contra el Badalona. Els badalonins, però, van trencar l'empat a 0 inicial amb el gol de José Rodríguez, però els locals van capgirar el resultat amb els encerts de Marc Sunyer, Musa i Andy López. Són declaracions de l'Escala en Guillem Falgueres quan falta pràcticament un mes pel debut a la Lliga.
12: Molt dura, molt dura. Jo ara serà el tercer any que competeixo aquesta categoria. El primer any hi havia equips com el Reus, però aquest any i l'any passat no es queden enrere, amb equips com avui mateix el Badalona, que són projectes molt grans, de ciutats grans, amb afició. L'Hospitalet també és un gran projecte, Vilanova i la Geltrú.
11: Aquest ha estat el segon partit amistós de l'Escala i també del Badalona, dos equips que coincidiran a la Lliga de la Tercera Federació.
1: També amistosos de futbol femení, el Badalona avui ben va perdre per 1-2 amb el Montpellier francès en un partit jugat a Peralada.
0: El gol del Badalona Women el va fer Paula Sánchez en el minut 88. La jugadora, Lauri, valorava la lluita de l'equip davant un marcador advers.
13: Creo que va a ser un equipo que se recomponga ante todo. Íbamos perdiendo 0-2, pero el equipo no ha dejado de competir y creo que es una de las cosas que vamos a hacer durante todo el año. Creo que esa garra y esa competitividad se ve en cada entrenamiento y eso es muy positivo y a seguir creciendo como equipo y no bajar los brazos en ningún momento.
1: I també tenim bàsquet. El Manresa ha anunciat el 12è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'ala pivot nord-americà Taimi Allen.
0: El jugador de 26 anys i 1,98 m d'alçada arriba procedent del PAOK grec.
1: I acabem amb la selecció catalana d'hoquei herba, que va perdre per 2-8 contra la Xina ahir dissabte en el segon dels amistosos que juguen aquests dies a Terrassa.
0: El primer va acabar amb victòria catalana per 2-0.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un molt bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al teu ritme.
3: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: La pitjor crisi migratòria a Espanya deixa un balanç de com a mínim 72 víctimes mortals a Ceuta, per bé que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers que s'han pogut recuperar. A Ceuta continuen desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat, mica en mica, pugui anar recuperant la normalitat. Les organitzacions no governamentals que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que tenen per acollir tants i tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen tenen per poder repatriar tots aquests cossos. Israel fa cas omís de l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza. Avui han mort 9 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Benjamin Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Un president nord-americà recula i anuncia una nova suspensió dels atacs contra l'Iran. El president dels Estats Units afirma que Teheran i d'altres països de la regió li han demanat per tenir temps de tancar un acord la negociació. El govern iranià ho nega. La policia ha detingut un noi de 17 anys acusat de ser membre de la xarxa criminal 764 que extorqueix i amenaça per internet tant persones com institucions. La detenció s'ha fet al País Basc i el jove està considerat el referent de la banda a l'Estat espanyol. Avui es posa en marxa la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. La nova creació artística i, en concret, la musical, celebren aquesta regulació perquè creuen que servirà per protegir els artistes.
1: Esports.
2: Penúltima jornada de l'estaix del Barça a Anglaterra. La novetat a aquesta hora és que el partit amistós d'entrenament a porta tancada que els blaugrana havien de jugar demà contra el Preston North End finalment no es disputarà. L'equip de la segona divisió anglesa alega que no té prou jugadors per fer-ho. I el pilot català Gil Membrano, de només 18 anys, ja ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix en les dues categories. I en marxa la segona etapa del Tour de França femení, la catalana Paula Blasi surt com a dotzena a la general a 18 segons de la mallot groc. I d'aquí uns minuts, a les 4, Carla Lorenzo disputarà la final del duet tècnic mix de l'europeu de natació artística. La catalana farà parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
0: Tarda de sol en general, calor intensa i molta xafogor a prop del mar. Al Pirineu i Prepirineu s'escaparan alguns ruixats que poden ser forts amb tempesta i fang, localment amb calamarsa o pedra petita. De nit el temps tornarà a ser tranquil.
1: 3Cat Info.
0: Pugen a 72 les persones que han mort a la crisi de Ceuta aquests dies. És l'última xifra oficial que ha donat el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fonts policials parlen d'un centenar de cossos recuperats. També hi ha moltes persones encara desaparegudes i preocupa sobretot la quantitat de joves i menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 38%.

0: La pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 persones mortes a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Israel fa cas omís de l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza, on avui han mort 9 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Un Donald Trump, precisament, que recula i anuncia una nova suspensió dels atacs contra l'Iran. El president dels Estats Units diu que Teheran i altres països de la regió li han demanat per tenir temps de tancar un acord que ja estaria mig embastat. El govern iranià ho nega. La policia ha detingut un noi de 17 anys acusat de ser membre de la xarxa criminal 764 que extorqueix i amenaça per internet tant persones com institucions. La detenció s'ha fet al País Basc i el jove està considerat el referent de la banda a l'estat espanyol. Avui es posa en marxa la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. La creació artística i, en concret, la música celebren aquesta nova regulació perquè creuen que servirà per protegir els artistes. Ginestà i els Amics de les Arts actuen aquest vespre a la localitat maresmenca de Santa Susanna en el marc del festival Mar d'Estiu. I Joan Dausà actua al Garraf, al festival Jardins de Terramar de Sitges.
1: Esports.
2: Cancel·lat el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a St. James Park, l'equip de la segona divisió anglesa alega que no té prou jugadors del primer equip per disputar-lo. Tot plegat mentre el jove central del filial, Álvaro Cortés, es reivindica i assegura que l'etapa al filial s'ha acabat i que està preparat per quedar-se al primer equip. Això mentre el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix. I aquesta hora, Carla Lorenzo disputa la final del duet tècnic mix a l'europeu de natació artística. La catalana farà parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
0: Tot això en una tarda de diumenge amb sol en general, calor intensa i molta xafogó a prop del mar. Al Pirineu i Prepirineu s'escaparan alguns ruixats que poden ser forts, amb tempesta i fang, localment amb calamarsa o pedra petita. De nit, el temps tornarà a ser tranquil.
1: 3CAT Info.
0: 4 i gairebé 4 minuts us acompanya fins a les 5 amb molt de gust Xavier Palau. Ja són 72 persones les que han mort en la crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que ha donat el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Enviat especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 39%.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 5.

0: La pitjor tragèdia migratòria a Espanya ja ha deixat com a mínim 72 persones mortes a Ceuta, per bé que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta continuaran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que, mica en mica, hi vagi tornant una certa normalitat. Les ONGs que treballen damunt del terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha per acollir tants i tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen tenen per poder fer repatriacions. Israel fa cas omís a l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza, on avui han mort 15 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Benjamin Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Un Donald Trump que recula i que anuncia una nova suspensió dels atacs contra l'Iran. El president nord-americà afirma que Teheran i altres països de la regió li han demanat tenir temps per poder negociar. El govern de l'Iran ho nega. L'incendi a la regió de l'Àtica a Gràcia ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. En aquests moments, 450 efectius terrestres lluiten contra les flames amb unes condicions meteorològiques molt difícils. La policia ha detingut un noi de 17 anys acusat de ser membre de la xarxa criminal 764 que extorqueix i que amenaça per internet tant persones com institucions. La detenció s'ha fet al País Basc. El noi està considerat com el referent d'aquesta banda a l'Estat. Avui es posa en marxa la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat fet amb intel·ligència artificial. La creació artística i, sobretot, la música celebren aquesta nova regulació perquè creuen que això servirà per protegir els artistes. Ginestar i els Amics de les Arts actuen avui al vespre a la localitat maresmenca de Santa Susanna. Ho fan al marc del festival Mar d'Estiu. I Joan Dausà actua al Garraf, al festival Jardins de Terramar de Sitges.
1: Esports. Carla Lorenzo ha quedat a les portes de penjar-se una medalla a l'Europeu de Natació Artística. La catalana ha acabat quarta a la final de duet mix tècnic fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Mentrestant, el jove central del Barça, Álvaro Cortés, es reivindica, assegura que està preparat per quedar-se al primer equip. I cancel·lat el partit amistós a porta tancada que els blaugrana havien de disputar demà contra el Preston North End a St. James Park. L'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo. I en marxa aquesta hora la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi surt com a dotzena a la general a 18 segons del mallot groc de líder.
0: Tarda assolellada, molt calorosa novament avui, xàfecs que es preveuen al Pirineu i Prepirineu que poden ser forts, i temperatures molt altes, juntament amb una humitat relativa de l'aire que accentua la xafogor tant de dia com de nit. Demà es preveu que baixi una mica el termòmetre i que hi hagi tempestes més fortes.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. Ja són 72 les persones que...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 43%.

0: La pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 migrants morts a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers, reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció d'incendis a Grècia han mort després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que treballava a la zona. El foc a la regió de l'Àtica, a Grècia, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Israel fa cas omís de l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza, on avui han mort 18 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Una dona mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya d'estiu han mort 16 persones a les platges del país. La policia ha detingut un noi de 17 anys acusat de ser membre de la xarxa criminal 764 que extorqueix i amenaça per internet tant persones com institucions. La detenció s'ha fet al País Basc i el jove està considerat el referent de la banda a l'estat espanyol.
1: Esports. En marxa la segona etapa del Tour de França femení. Ara mateix, quan queden 7 quilòmetres per arribar a la meta, la neerlandesa Marcus lidera la cursa amb 31 segons d'avantatge respecte al gran grup. I en futbol, el jove central del Barça, Álvaro Cortés, es reivindica, assegura que està preparat per quedar-se al primer equip. El dia que s'ha cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End, l'equip anglès al·lega que no té prous futbolistes per disputar-lo. I el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia en la categoria júnior i en la categoria de World Rally Car 3. És el pilot jove, més jove, que ho aconsegueix en aquestes dues categories.
0: Amb una tarda de diumenge assolellada, molt calorosa i amb alguns xàfecs al Pirineu i Prepirineu, temperatura molt alta i també la humitat relativa de l'aire, fet que ens porta molta xafogor tant de dia com de nit. Demà començarem setmana amb una baixada mínima del termòmetre i s'animaran també les tempestes més fortes.
1: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 4 minuts, us acompanya Xavier Palau. Ja són 72 persones les que han perdut la vida en la crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que ha donat el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Enviada especial de 3CAT Info Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 45%.
6: J-Lo!

0: La pitjor crisi migratòria a Espanya deixa ja com a mínim un balanç de 72 persones mortes a Ceuta, per bé que fons policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta hi continuaran desplegats uns 3.000 efectius, entre policies i militars, fins que la ciutat recuperi mica en mica la normalitat. Les organitzacions no governamentals que treballen damunt del terreny denuncien manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida per part de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder fer les repatriacions. Donald Trump recula ara i anuncia una nova suspensió dels atacs contra l'Iran. El president nord-americà afirma que Teheran i altres països de la regió li han demanat així per poder tenir temps de tancar un acord que ja estaria mig embastat. El govern iranià ho nega. Israel fa cas omís de l'anunci de desarmament de Hamas i continua bombardejant Gaza, on avui han mort 18 persones. El govern israelià encara no ha fet cap declaració oficial, però segons la premsa del país, Benjamin Netanyahu considera inacceptables alguns punts de l'acord de pau liderat per Donald Trump. Dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció d'incendis a Grècia han mort després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que treballava a la zona. El foc a la regió de l'Àtica ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Una dona ha mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya d'estiu han mort 16 persones a les platges catalanes. Un dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza ha permès detenir el suposat líder de la xarxa extremista 764. Es tracta d'un noi de 17 anys que ha estat detingut a Guipúscoa, al País Basc. Està acusat d'haver amenaçat i extorquit persones i institucions públiques i privades. Ginestà i els Amics de les Arts actuen avui al vespre a la localitat maresmenca de Santa Susana en el marc del festival Mar d'Estiu. Joan Dausà actua al Garraf al festival Jardins de Terramar de Sitges.
1: Esports.
2: Cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End, l'equip de la segona divisió anglesa alega que no té prou jugadors per disputar-lo. I segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. Paula Blasi és 13a a la general, a 28 segons de Vives. El pilot català Gil Membrano, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix. I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mix tècnic a l'Europeu de Natació Artística. Ha fet parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
0: Tarda encara amb estons de sol, a bona part de Catalunya molta calor i molta xafogor. Cal destacar el creixement de nuvolades al Pirineu i també al Prepirineu, on descarregaran ruixats i alguna tronada. Demà les tempestes seran més fortes.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 46%.

0: La pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 persones mortes a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cadàvers. Israel mata almenys 18 palestins a Gaza dos dies després que Donald Trump hagi anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi. L'organització palestina acusa els israelians de boicotejar la segona fase de l'alto el foc, mentre que el govern de Netanyahu alega que hi ha termes de l'acord que són inacceptables. Dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció d'incendis a Grècia han perdut la vida després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que treballava a la zona. El foc a la regió de l'Àtica, a Grècia, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Una dona ha mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya d'estiu han perdut la vida 16 persones a les platges del país. Un dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza deté el suposat líder de la xarxa extremista 764. Es tracta d'un noi de 17 anys i l'han detingut a Guipúscoa, al País Basc. Està acusat d'amenaçar i extorquir persones i institucions públiques i privades. Ginestar i els Amics de les Arts actuen aquest vespre a la localitat maresmenca de Santa Susanna en el marc del festival Mar d'Estiu. I Joan Dausà actua al Garraf al festival Jardins de Terramar de Sitges.
1: Esports.
2: Suspès el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End. L'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo. Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és 13a a la general a 28 segons de Vives. I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mix tècnic a l'Europeu de Natació Artística fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Demà, final del solo lliure femení a Miris Tió i final lliure per equips amb tres catalanes.
0: Sol la gran part de Catalunya aquesta tarda, molta calor i xafogor. Cal destacar el creixement de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on descarregaran ruixats i alguna tronada. Demà començarem setmana amb tempestes que seran més fortes al Pirineu, punts de Lleida i cap als ports.
3: 3CAT Info. 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Us acompanya fins a les 9, Xavier Palau. Ja són 72 les persones que han mort a la crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que dona el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
4: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora.
5: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva veu, la teva ràdio.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 46%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 54%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
2: Pasar.

0: escucharlo.
1: Vale, vale, no sé què més dir, tio. O sea, estic ballant i tal, però no sé què dir.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 71%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 74%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 77%.